Durant Bgers ans sto il classiker de las gratulaziuns DJ Ötzi e Nick P con ein Stern. Oz es quei la canzun d'anniversari pel Niccolo Czarner dad Alvania. El festaggia sia 27 anniversari. Id est l'una e 4 minuts.

0: Tranter tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondial 2026.
1: Ja, mon inega do mir luisi es lunch de mon punktles no flasere dem Schweizer vai lieber Mexiko und konter la Südafrika. Tjau ku propi staulas de vosa siamnes im menagi mo en summe de veni als Stadis Uni per fans, per jugadurs e per fin per Schiris. In non partigions de la Somalia a senza pli exacts motivs per fin bo es tjau entra als Stadis Uni per i aschula as jugs. Ah ja, ja da auch Kritiker, per vedel pasch, dels Platz de Ballapoi, grande Kritiker, per vedels Prezis, exorbitants per Biets, per vedel la Sanedat, dels Jugadurs, Fans, con quelles Temperaturas, en per part Stusch, supportables, Protestes el Mexico, Tensions, per vedel Iran, que fa part, quals Campionatis Mundials, per vedel Infantino, per vedel Trump, in Campionati Mundial, que dat in minche cas de discuta fech, a zwar bumo si va pro balla poi. Aidel reminent e tema cautunus bitart, e la marella che datan avenda mesele sia.

davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunista.